Bona vesprada d'este calorós dijous. Avís groc des de les 12 segons a Emet per altes temperatures. Podem arribar fins als 38 graus. I sona Nati Peluso, cantant argentina i espanyola.

0: nit es va decidir. Espanya i Argentina es jugaran el pròxim diumenge el títol de campions del món, l'esperada final del Mundial, un esdeveniment esportiu del que podem parlar setmanes i que ja hem demostrat que part del veïnat de la Safor anima a Espanya. Però també tenim seguidors i seguidores d'altres seleccions. Hi ha diversos exemples. Però ahir, a Gandia, hi ha una afició que sonava amb força. El Mercat del Prado s'ha convertit des de la fase de grups en un punt de trobada per a la comunitat argentina afincada en Gandia. Ben contents i contentes que van acabar ahir. Però, com hem dit, haurem d'esperar fins al partit de diumenge a les 21 hores per veure si acaben igual que ahir. Siga com siga, el partit es veurà. A les cases, als establiments gastronòmics o a totes aquestes pantalles gegants que s'instal·laran arreu de la comarca. I m'aturaré un moment. Portem dies, setmanes, parlant del Mundial. I sóc conscient que hi ha persones que no en volen saber res. I aleshores, per què en parlem tant? La qüestió és que aquest esdeveniment esportiu, ja ho hem vist, ha canviat, ha modificat l'agenda cultural i fins i tot la programació de les festes dels pobles de la comarca. Hem vist casos passats, però anem a conèixer un exemple més. En este cas, en Oliva. Lluís Gregori, president de la Federació de Moros i Cristians. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sandra.
0: Contents i contentes, avui comença aquesta tradició. Ja porteu actes previs, però avui és el pregó.
1: Sí, doncs mira, estem molt contents. Estem ara mateix en la plaça de l'Ajuntament, preparant així un poc l'esdeveniment d'esta vesprada. I bé, doncs molt contents ja de que arranqui tot.
0: Avui tenim, avui, ho dèiem, avui tenim el pregó. Què ens espera els pròxims dies?
1: Pues mira, pues avui es comença amb el pregó, esta nit, la nit de germanor amb el putxero a cada càbila i després amb el desfile informal pel casc, pel recorregut de la festa, no? Per l'Oigorri, passeig Joan Carles I i passeig Lluís Vives. I res, el Sant Demà l'entrada cristiana, el divendres fem l'entrada cristiana, pel matí farem la diana amb arcabusseria i pel Raval, no? Pel casc antic. Divendres fem per l'Esprà fem l'entrada cristiana, desembarcament a la Mitja Galta, entrada a Moro, i el diumenge tenim l'entrada infantil i la Reconquesta.
0: Entrades cristiana i Moro, per cert, que podran seguir en directe en Telesafor, però m'has comentat diumenge que hi ha actes i també hi ha un partit de Mundial. Què passa? Heu hagut de modificar estos actes?
1: Però la veritat és que hem tingut que prendre decisions, perquè bé, la veritat és que no volíem canviar cap dels horaris, però visto lo visto i arribant a Espanya a la final, doncs hem de prendre decisions perquè tot el món pugui gaudir de tot, dels actes de morts i cristians i del futbol, no? Aleshores, el que hem considerat des de la federació i s'ha comunicat a totes les filaes, a l'Ajuntament i a tot, és avançar mitja horeta a l'entrada infantil, que aleshores en volta de ser a les 7:30 serà a les 7.
0: A les 7. Què sol durar, correcte, aproximadament?
1: Això sol durar al voltant d'uns 40 minuts, 45, 40. Vale?
0: O sigui, que tindran perquè, temps bueno, de...
1: Sí, després, una vegada acaben aquesta entrada infantil, ve la Reconquesta immediatament. El que hem fet per avançar un poc també els tempos és acurtar el recorregut. S'eixia del Bar l'Alameda, més o menys, actualment s'eixirà des de Tejidos Barcelona, que són uns 250 metres avant. Llavors, entre que acurtem, reduïm mitjoreta l'entrada infantil i acurtem el recorregut i l'arcabusseria també li donarem menys tempos, entenem que tot hauria d'estar acabat al voltant de les 9:15, més o menys. ¿Vale? Per lo menos hem arribat a un acord per a poder intentar... Que tot es puga veure, ¿vale?
0: Clar, Lluís, per qui no conega en què consistís este acte de la Reconquesta, ha mencionat també estos trabús, no? Estos sonors que s'escoltarà.
1: Clar, al final moto la Reconquesta, pues bueno, és un passacarrer que va des que vos he dit, des del Tejidos Barcelona, que és bueno, la zona de passeig Lluís Vives, i arriba a estar el castell del poble, no? Allí mateixa se fa l'ambaixada cristiana, on els cristians conquereixen la vila, mentre se fa una arcabusseria en honor, bueno, de guerra, per a conquerir el poble, i bé, més o menys això sol durar al voltant de mitja hora, 40 minuts, el que és la Reconquesta, i una vegada pues, acurtem un poquet l'arcabusseria, pues, en mitja horeta podria estar tot acabat.
0: I d'ahí a veure el partit.
1: Lo que és correcte. Sabem que l'Ajuntament pues, vam fer una pantalla, vam plaçar una pantalla en alguna zona, nosaltres estem coordinats amb ells per a que siga en el poble i que estigui ambientat en la zona on estem fent les festes, el més proper possible o que estigui per ací, perquè així no la gent pugui anar ràpidament a veure el partit i estigui pues, tot engranat, no? Perquè pues, bueno, tot el món que vulgui estar mirant l'entrada infantil i la Reconquesta estiga i també pugui anar corrents després a veure el futbol, no?
0: Lluís...
1: El que hem fet ha sigut pues, això, pues, fer 45 minuts abans tots els actes perquè pugui estar tot coordinat.
0: Lluís Gregori, president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, moltíssimes gràcies per atendre. Sabem que és un dia que teniu molta feina. Avui comença tot, que vaig a molt bé aquest pregó. Per cert, a càrrec de la Maria, la cantant que teniu a Oliva, estareu contents també avui d'escoltar-la.
1: Estem supercontents. Estem supercontents de que la Maria es represente i ens doni el tret d'eixida de la festa.
0: Que vaig a molt bé i vos acompanyarem, com hem dit, divendres i dissabte. En Telesafor també vos acompanyarem en eixes entrades, Cristiana divendres i Moro dissabte. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Sandra, a tots. Gràcies. Adéu.

0: Més enllà d'Oliva, altres punts de la Safor també estan en festes. Daniel Ardit, bona vesprada.
1: Sandra Albert, bona vesprada. Escolta, no t'adormiràs en esta música, no?
0: No, no, així tenim un ritme, tenim a Nacho Mañó en la tècnica, que em fica un ritme
1: espectacular. Te posa de tots els colors, eh?
0: De tots els colors.
1: Això està bé.
0: Dani, sé que t'haver agradat molt estar a Oliva, perquè avui comencem
1: també. Estaré en Oliva, estaré en Oliva, estaré en Oliva. Ara, deixaré caure.
0: Però com estaràs demà i dissabte, avui has anat a un altre punt de la Safor.
1: Així és, hem anat i també ens hem trobat canvis per aquesta final del Mundial del diumenge. Parlem del districte Gandia de Beniopa, el poble de Beniopa, com els agrada dir a ells, perquè avui realment comencen les festes amb Sant Roro, que ara en parlarem, però encara que el dissabte va fer una partida de raspall. Doncs bé, els lluïsos, les festes de Sant Lluís, han decidit tenir actes la vesprada nit del diumenge i els han passat a dilluns, perquè la festa era dissabte-diumenge i el pròxim cap de setmana. És a dir, dilluns està lliure, doncs el passem. Per què? Perquè diuen, serem quatre gats en la missa, en la processó, en la replega, diuen, serem quatre gats i pa què? I ho han canviat a dilluns. Clar, ja m'ha anat a preguntar. Vostè pensa, doncs pues, m'han dit, anem a veure. N'hi ha una coincidència majoritària, que és esta.
2: És el més normal del món perquè resulta de que si el Mundial el fan el diumenge, la gent en els lluïsos no aniran a...
3: No anirà ningú.
2: No anirà ningú, ni a missa, ni a ningú. De veres, sí.
1: Vostè està a favor?
2: Jo estic a favor, clar que estic a favor, però de luego, perquè jo sóc de Beniopa, encara estic agregat, però que no sóc d'ací, però bueno...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Pues no, escolta'm.
2: Jo, el del futbol, això és a part. I la professora s'ha de fer quan toco i s'ha acabat. No n'hi ha que canviar per el futbol res. Si toco fer la professora el diumenge, pues s'ha de fer. I el futbol a part, per mi. Per als altres, no sé.
1: I encara que anaren, hi hauria menys participació perquè es quedaria molta gent en casa mirant el futbol.
2: La participació serà la mateixa, o menys, el dilluns. Jo crec que serà menys. Però bé, cada un és lliure el que faci.
1: Bueno, no hi ha una altra. S'ha de fer diumenge, doncs es fa diumenge.
3: Opinions és que hi ha de tots els colors,
1: sí,
3: com diem.
1: Sí, tot es compra i tot es ven. Bueno, el que sí que hem de dir, que estem parlant d'unes festes que, com ja va dir Jesús Naveiro, el president de la Junta de Districte, hi ha més festers, més festeres, s'ha augmentat l'aportació econòmica municipal i això fa que la festa pugui anar creixent. Hem aprofitat que estàvem allí per preguntar pel protagonista del dia d'avui, amb la tradicional vespre o festa del tio Roro. De sant ha passat a tio, perquè, com diuen, con la iglesia hemos topado. Amb este dia del tio Roro, com diuen, comença la festa pràcticament en Beniopa. Hem parlat amb Laura Morán, que és presidenta de l'Associació de Veïns de Beniopa i també de cap a peus, com diu ella, festera.
4: La veritat que avui dijous és el dia que la gent es disfressa i després hi ha un sopar veïnal. Este tio Roro va sorgir més o menys fa uns 30 anys. La gent més jove de Beniopa va dir: com podem contribuir a la festa? Aleshores es va inventar una nova festivitat que es deia Sant Roro. I aprofitant que hi havia un ninot a la falla de Beniopa, els va traure als carrers per a fer-lo sant, no? El que va passar és que este tio Roro encara el tenim, és el mateix de fa 30 anys i continuem traient-lo. Però hi ha una anècdota que don Paco, l'antic redor de Beniopa, ens va dir que Sant Roro, que no n'hi havia ningú sant que es diguera Roro i per tant encara no estava capacitat per a fer-se sant i va canviar el nom a Tio Roro, no? Aleshores és una manera també de contribuir la gent més jove en la qual tot el món es disfressa, que vol disfressar-se, les comissions de festes trien la mateixa disfressa, hi ha un concurs per a veure la millor disfressa i el que es fa és anar repartint beguda fresca, no? Amb la imatge que és prou gran, la del Tio Roro. I anem pel carrer del poble repartint beguda fresca a la gent, animant, i després tots a la plaça a sopar, veïns i tot.
1: I han estat, on passa la resta de l'any el tio Roro, han estat?
4: Ahir hem tingut problemes, perquè ha anat pegant molts bacs, que dic jo, i al final l'Ajuntament ens ha cedit un espai al centre social i el tenim allí posat, sempre va d'una sala a una altra, però ara estarà en un lloc fixe on abans estava la secretaria del centre social.
3: Tio Roro de sant, tio.
1: Però és que ja veus tu que atrevisses joves. A un ninot de falla voler fer-lo sant. Això no pot ser. Hi ha aquest protocol de les... Con la iglesia hemos topado, que diem ahir. Però bueno, ahí està el tio Roro, que la veritat és que s'ho passa molt bé. Recordes, Sandra, d'aixes mandales fetes en punt de ganxo que vam parlar fa un temps?
3: Sí, que volien construir un cel per a Beniopa.
1: Ahí està. Estan lluint ja als carrers, però ha hagut un xicot de canvi en quant a la ubicació, perquè ja no estan en el tipus sombra i que era la idea, sinó que pengen dels balcons d'algunes de les cases. Ens ho conten Tina Schoenherr i Sharon Payne Pritchin.
3: De Beniopa.
1: Ole, quantes quedat? Escoltem.
5: Pues la primera idea era hacer un toldo de colores para la plaza de la iglesia, pero no hemos llegado a hacer tantos mandalas ahora desde diciembre, lo estamos haciendo. Y en lugar de guardarlo en el armario, hemos dicho, pues lo colgamos por el pueblo. Y luego ha habido mucha gente que ha preguntado, y por nosotros, para el con. Y hemos dicho, vale, venga, a colgarlos todos y ahí están. Ah. Y en septiembre a lo mejor los recogemos en septiembre, sí. Los limpiamos y luego seguimos trabajando en el toldo.
1: Sharon, ¿cómo ha ido la experiencia? Porque ha sido la primera vez.
6: Sí, es el año pasado mi marido y yo fuimos a Calpe por un fin de semana y visto en el histórico centro el toldo de las mandalas. Ah. Muy chulo.
1: ¿Y habéis disfrutado aquí haciéndolos?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, porque ha sido la primera vez, ¿no?, que se ha tenido esta iniciativa.
6: Sí.
1: ¿Ha sido más complicado de lo que pensabais o ha participado mucha gente? Por hacer un balance de cómo ha ido.
5: Sí, sí, pues la gente nos ha ayudado muchísimo, sobre todo las mujeres haciendo el ganchillo y también las aportaciones en dinero nos han

0: Hoy por hoy Gandía, Sandra Albert.
1: Una i 7 minuts de la vesprada. Continuem en el Hoy por Hoy Gandia, però anem a fer un xicotet repàs als temes, a l'actualitat. Ens ho porta Anna Llopis. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Quines són les notícies que tenim avui?
2: Doncs podem començar per Oliva, perquè acaba d'aprovar definitivament el pressupost municipal amb els vots a favor de l'equip de govern, Projecte Oliva i UCIN, en contra del PSPB, PSOE, Compromís i Partit Popular i l'abstenció de la regidora no escrita, Maria Bertomeu. L'Ajuntament d'Oliva ha aprovat esta matí en sessió plenària els pressupostos municipals, que són de 30,4 milions d'euros, que diuen que permetrà que el tot el romanent de tresoreria es puga destinar a inversió en millores del poble, com per exemple les lluminàries, el sostre del trinquet, la coberta del pavelló, el frontó o el camp de futbol. I un altre aspecte que destaquen des del govern municipal d'Oliva, la reducció de les objeccions de legalitat, pràcticament a la meitat en 5 anys, i també que s'ha incrementat les aportacions a entitats socials del municipi. I un altre punt que destaca també, que és la millora de la gestió, reduint la tasca del Departament de Contractació, perquè a partir d'ara els contractes menors passaran a ser gestionats per cada departament.
1: O sigui, que tenen feina ara per a distribuir tots aquests diners.
2: Exacte.
1: Que han aprovat este matí.
2: Este matí en sessió plenària.
1: En la sessió plenària. Més notícies.
2: Més notícies, i no deixem Oliva, perquè te'n recordes fa uns dies que parlaven d'aquests actes vandàlics que havien tingut lloc en la platja d'Oliva, que havien aparegut cotxes en cristalls trencats, en pedres. Doncs la Guàrdia Civil ha detingut els tres responsables d'aquests fets, que havien destrossat diversos vehicles a la platja, com diguem, d'Oliva. Gràcies a la informació aportada pels denunciats i diversos testimonis, es va poder identificar el vehicle que van emprar els delinqüents, que era un vehicle de lloguer.
1: A mi ese vehicle de lloguer
2: anaven per el poble d'Oliva fent mal, especialment
1: sí,
2: en la platja.
1: Sí, perquè hem vist algunes fotografies amb els cotxes destrossats.
2: Sí, exactament. I els han detingut. Són tres homes d'entre 29 i 43 anys de nacionalitat espanyola i estan detinguts ja.
1: O sigui que feina ràpida, la de la Guàrdia Civil, la policia també.
2: I mira l'edat, Sandra, perquè 29, 43 anys, que podien pensar és que són joves que es dediquen a fer
1: mal
2: per les nits, però no.
1: Quines edats
2: tenen? 29 i 43 anys.
1: Ja de tot.
2: Ja tenen una edat per fer aquestes coses.
1: Més notícies, Anna?
2: Més notícies. Un succés. En este cas en la col·legiata de Gandia, perquè s'ha furtat una tuberia de cobre i des del centre estan valorant la possibilitat d'instal·lar càmeres de seguretat. Paco Llorenç és el rector i responsable de comunicació de la seu de Gandia.
3: Evitar que donen aquests casos, al final el que es necessita és vigilància en el centre històric, perquè inclús fa uns mesos a una dona li van furtar un bolso havent càmeres dins de l'església, i això permet perfectament veure quines són les persones que van cometre aquest delicte, no? Però sí que és de veres que en el pati de lo que és el pati de la col·legiata hem vist ja diverses persones que boten la valla, i l'última va ser que ens van furtar una tuberia de cobre que teníem per a la font d'exterior. Pues al final el que anem a fer és posar unes càmeres també en lo que és el pati de la seu, per tal de que siga una zona un poquet més segura.
1: Li van furtar la bossa en l'església. Ostres, doncs a veure amb aquestes càmeres. Més notícies?
2: Més notícies en Benirredrà, que ja tenen la seva nova bandera al balcó de l'Ajuntament. La van penjar ahir en un acte que va començar en la lectura d'un manifest en el saló de plenaris. També es va interpretar un himne en honor a Emilio Falquet per la Societat Musical de Benirredrà.
1: Molt bé. O sigui, que n'hi hauria emoció per veure la bandera. És que un poble sense bandera és important.
2: És important,
1: ara ja
2: és important
1: tenen
2: per al municipi. I més qüestions. Una cosa de la qual parlarem ara després en l'hora 14, que estem treballant, són les dades que han publicat l'Institut Valencià d'Estadística respecte a la població que tenim en cada municipi de la comarca de la Safor. I queda demostrat aquest increment de nivell de població, per, sobretot en Gandia, per exemple, que hem passat a tindre més de 82.000 habitants. En 5 anys s'ha incrementat 5.000 habitants.
1: Ostres!
2: És un increment prou cridaner. I d'este percentatge crida de l'atenció, també el 26% és població estrangera, que viu en actualitat a Gandia. I també destaca el 32% són persones espanyoles, però que van néixer fora de Gandia. El regidor delegat de Govern Interior de l'Ajuntament de Gandia, Adrià Vila, ha explicat que és necessari intervindre de forma diligent per atendre aquesta nova realitat.
4: La situació de Gandia reflecteix una tendència global on la majoria de les localitats recuperen els veïns i veïnes que tenien durant la crisi. Este creixement subratlla l'atractiu de la ciutat com un lloc de residència i desenvolupament professional i de projecte de vida. Este increment respon, entre altres factors, a l'augment de la percepció de Gandia com una ciutat atractiva per a viure i de futur, amb un entorn institucional fiable i amb oportunitats laborals en ascens. Aquesta ciutat s'està adaptant, s'amplien serveis, s'actualitzen ordenances i el govern respon amb ordre.
2: I destaca també el cas de Berreguard, perquè ha superat els 5.000 habitants. I aleshores canvia, podem dir, de tipologia de municipi administrativament, el que suposa que, per exemple, tinguin més regidors, que hagin de tindre una junta de govern local, canvis en secretaria, tots uns canvis que afectaran al municipi a partir d'ara.
1: O sigui, que a partir de 5.000 habitants canvien algunes
2: coses, sí.
1: Doncs no sé si tenim alguna notícia més, Anna.
2: Volia comentar-te una notícia que la van donar este cap de setmana en les xarxes i en web, i és que crida l'atenció perquè moltes vegades parlem de la situació de l'habitatge, veritat, Sandra,
1: sí,
2: a la comarca.
1: La realitat.
2: I hi ha un cas que ens ha cridat molt l'atenció, perquè és el sindicat d'habitatge de la Safor ha paralitzat un desnonament en Potries, però és que ha aconseguit també un lloguer social per a aquestes persones de 7 anys.
1: O sigui, que èxit d'este cas. Però no sé si podem preguntar-li més detalls també al sindicat d'habitatge de la Safor, en este cas al portaveu Guillem Rivera. Bona vesprada. No sé si ens escoltes, Guillem.
5: Vos escolte.
1: Perfecte. Doncs una de les principals coses que ens ha cridat l'atenció d'este cas és que este lloguer social que s'ha aconseguit precisament el proporciona el banc, no? La filial immobiliària.
5: Sí, bueno, en este cas no és un banc, és un fons voltor, és Building Center i és...
1: Guillem, anem a fer una cosa perquè no t'escoltem massa bé. Anem a anar-se'n a la publicitat i anem a tractar de connectar millor per a veure si podem parlar amb tu amb més calma i amb millor sonoritat.
6: Nota necrològica. Ha faltat a Gandia Miquel Ruano Lurbe, de Amics de la Moto, i germà de Clara Ruano. El soterrament tindrà lloc avui a les 17 hores a la capella del Tanatori Quixa de Gandia. Descansa en pau.
7: Papá, mira, Mateo se ha lanzado directo a la piscina de la diversión galáctica.
8: Tranquila, va equipado con pistolas de agua y juguetes que salpican imaginación.
9: ¡A divertirse!
7: Aventuras a lo grande con el nuevo catálogo de Toy Planet. Misión Verano Interestelar. Consigue tu maleta de cabina por solo 18 euros. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
10: En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, en Carreles Fonts 5.
11: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
12: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
11: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
12: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
11: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
12: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
13: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
9: ¡Atención! Ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
14: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
1: Contàvem que fa uns dies el sindicat d'habitatge de la Safor va frenar un desnonament en Potries i va aconseguir un lloguer social de 7 anys. I per donar-nos més detalls d'este cas, que ara escoltaran per què és un cas destacat, parlem amb Guillem Rivera, que és el portaveu del sindicat. Guillem, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada.
1: Guillem, conta'ns, perquè és un cas que ens ha cridat l'atenció precisament per com heu aconseguit aquest lloguer social.
15: Doncs sí, no és el més habitual en aquests casos, perquè ens trobem en un cas on la propietat és un fons voltor, és Building Center. Aquestes són empreses de capital estranger, les quals funcionen apenas en una oficina que tenen centralitzada en l'estat i no tenen oficines a peu de carrer, puguem nosaltres anar a fer-los pressió sindical i en puguem anar a danyar la seva imatge pública per tal de que se disquen a les nostres reivindicacions. Aleshores, no és el més habitual, però bueno, en aquest cas, nosaltres, via l'acció sindical que solem fer i via la denúncia del cas aquest, que és un cas en el qual la parella que estava vivint, que viu encara en la casa, en concret Manuel, té una discapacitat de quasi el 80%, doncs ens trobem en un cas d'extrema vulnerabilitat. I res, just abans de la data del desnonament, ens va contactar l'empresa de mediació que treballa junt al el Fons Voltor i ens va dir que acceptava les nostres reivindicacions, que sostenia el desnonament i que no sols que ens hem aconseguit un lloguer social de 7 anys, un lloguer social, quan parlem de social ens referim a que és un preu assequible de lloguer i a part d'això ens ha condonat gran part del deute. Així que podem dir que és un cas poc habitual, aquestes victòries, i que hem d'insistir que això és gràcies a l'autoorganització de la classe treballadora en un sindicat d'habitatge i que si no fora per l'autoorganització en el sindicat d'habitatge, aquestes victòries no es tindrien. És important transmetre a la població que s'hem d'organitzar per defensar un habitatge públic, universal i de qualitat.
1: Precisament, Guillem, anava a preguntar-te per què ens presentares este sindicat d'habitatge de la Safor, perquè és recent, no fa massa mesos que esteu en marxa, però ja heu aconseguit frenar alguns desnonaments, però també feu assessories.
15: Sí, el sindicat d'habitatge de la Safor naix en gener de 2026, per tant, apenas té mig any ara d'existència, i des d'aleshores, pràcticament tots els mesos, hem aturat desnonaments i a part, nosaltres oferim un servei d'assessoria col·lectiva que fem cada 15 dies en Casa Forawi, en Gandia, i allí resolem els dubtes, resolem els problemes que tenen les persones que tenen problemes en l'habitatge i a part ens autoorganitzem baix el mètode sindical. Allò més important és que s'ha demostrat que el sindicat d'habitatge era una necessitat en la comarca i era una necessitat perquè apenes hem nascut, tenim les assessories plenes de gent, tenim cada vegada més casos i això constata que el problema de l'habitatge és un dels majors problemes socials que n'hi ha actualment en la nostra societat. I és un problema que afecta principalment a tot el proletariat de la nostra comarca i afecta perquè Això és una, el problema de l'habitatge és una qüestió de classe patent. N'hi ha un sector de la població que està, un sector minoritari que trau rendiment a costa d'una necessitat bàsica com és l'habitatge. L'habitatge és una necessitat bàsica i està tractant-se com una mercaderia. I això, baix el sistema capitalista en el que vivim, el que causa és enormes desigualtats i cada vegada una part de la població més gran es veu sotmesa als problemes de l'habitatge. Per això el sindicat és tan necessari, per això és una ferramenta que està funcionant actualment.
1: Problemes com persones, famílies, que no poden arribar a pagar aquests lloguers, persones que es veuen obligades a anar-se'n de casa o d'aixes cases, d'aixes vivendes on estan llogades també perquè no arriben tampoc a pagar. I el que comentaves, no? Una realitat més que tenim a la nostra comarca i a la resta del país també. Guillem Rivera, portaveu del Sindicat d'Habitatge de la Safor, gràcies per atendre'ns.
15: Moltes gràcies i res, volem convidar a tota persona que tinga problemes en l'habitatge que contacten el sindicat i a dir a tot el món que nosaltres anem a lluitar per un habitatge universal, gratuït i de qualitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Guillem.

0: Estàs suant i tot. Quina veu acabem d'escoltar?
1: Jo, bueno, això són fallos.
0: Fallos? Qui més tenim per ací, a veure?
2: Per ací, Daniel Ausina.
3: I per ací, Ismael Atef, d'Almoines.
0: I diran, i qui són aquestes persones que estan ací en Sandra acompanyant i per què està sonant la cançó amb què Rocky Balboa entrenava? Vosaltres se la fiqueu també?
1: Home, són les cançons que mos agramor i les pel·lícules també. Ja no sols per ser boxeador, sinó també per lo que... lo que les pel·lícules compren, no? Fan comprendre un poquet lo que és el boxeo.
0: Ja ens ho has xivat un poquet. És que anem a parlar amb tres boxeadors d'ací de la comarca, de Piles, tots?
2: Jo de Piles.
3: Jo soc d'Almoines.
1: I jo estic mesclat. Un poquet de Gandia, un poquet d'Aimús.
0: Però sí que tots teniu una cosa en comú i és que sou boxeadors del Club Art Boxing Piles.
1: Ah, correcte.
3: Representem el Club Art Boxing de Piles, els tres, i pues és, el club està allí en Piles i n'hi ha molts altres boxejadors que avui no han pogut estar, però que també som un bon equip.
0: Un bon equip que estan organitzant, bueno, ja està organitzat, imagine, un gran esdeveniment en Piles, precisament. Quin dia?
2: El dia 18 de juliol.
0: 18 de juliol. Una, com ho definiria? Una competició
2: de boxa? Una vela de boxeig que anem a tindre dos combats professionals. Va vindre gent de diferents països. També tindrem combats amateur, que es fan en camisa de tirants, neoprofessionals, que és com un passet antes del professional, i també tindrem a xiquets boxejant en casco, així que tenen iniciació, encara no tenen l'edat per a boxejar, però com els agrada, pues, poden estar ahí fent un bon espectacle.
0: Però escolten, perquè quantes persones assistiran? Quantes entrades teniu ja venudes?
2: Pues ja han venut 500 entrades i jo crec que encara ens farà falta un poc més. Sí.
0: Cabreu, on va celebrar-se?
2: En el Polideportiu de Piles, enmig del camp de futbol.
0: Enmig del camp de futbol, que canvia d'esport, en este cas, per, per convertir-se en l'escenari, en la pista de boxa. És un esport estigmatitzat, el boxa?
3: Sí, la veritat és que sí. N'hi ha molt de... Per així anar a dir-ho, n'hi ha moltes creences, inclús n'hi ha estereotips de la gent que no ho practica, perquè en èpoques passades pues sí que la veritat que era un esport que s'entrenava molt durament. Avui en dia encara s'entrena més dur, però abans n'hi havia mètodes encara més extrems, per així anar a dir-ho. Però avui en dia n'hi ha molta gent que una vegada entra dins del boxeig li canvia completament la visió que tenia abans de provar aquest esport. I pues animem a tot el món a que el provi. Al final és un esport i l'esport és vida, com així que diuen.
0: Com vos va canviar la visió a vosaltres?
3: Sí, jo crec que a tots.
0: Com el veieu abans?
3: Pues un esport pues violent, en violència i totalment al contrari. Una vegada ho proves el dones contra de que acarreix uns valors i t'arreplega valors tant com a persona dins l'esport, fora de l'esport, que pots portar-los al teu dia a dia.
0: Però hi ha una evidència i és que sí que hi ha contacte físic, no?
2: Sí. També es depèn de si la persona vol o no vol. O sea, al final, jo a lo millor li dic als meus amics o als meus cosins vinga a provar boxeig, tal, no sé què, i diuen, sempre diuen que no volen pegar-se, que no sé què, que ho veuen com un boxeig, un deport que és de contacte, però que no deixa de ser un esport. I si tu no vols pegar-te o no vols faltar el respecte, ahí no es falta mai el respecte, però si no vas pujar-te al ring, no vas a pujar. Tu primer, pues, pegues al sac, fas sombra, es comença a manejar-te un poquet, i al fi... és un esport que t'aporta més que res seguretat. Jo, per exemple, antes no tenia quasi seguretat en mi mateixa. I era un xiquet, pues, xillava prou, era molt malhumorat. I després de fer boxeig, després començar, el meu entrenador va fer que canviara aquestes actituds que tenia, perquè eren molt roïns. I vulguis que no, pues, tot el mal que tens al llarg del dia, per exemple, agafes el sac i en vez de pagar-ho en les persones que tu aprecies, pues ho pagues en el sac, li pegues quatre punyades i el quedes, pues, de lujo.
0: Alliberat.
2: Sí.
3: I damunt fas esport, que això ajuda també. Clar. Que no sols és pegar-li un sac, també treballes dia a dia el teu benestar i la teua salut. I que no és només això, com ha dit el meu company Dani, tots els esports tenen etapes. tu al principi no vas ahí y vas a comenzar posante al màxim nivell. Té diferents etapes i diferents versions. El boxeig existeix, el boxeig recreatiu, el boxeig per salut, el boxeig interactiu, boxeig per a xiquets, i també existeix el boxeig de competició, que és el que nosaltres practiquem, però abans d'entrar en l'equip de competició passes unes etapes que tot el món ha de passar.
0: I com definiríeu o quin nom li etiquetaríeu el boxeig que va néixer en un garatge de Piles?
2: La veritat que una experiència prou estranya, saps? O sea, jo vaig començar ahir, però tot va ser per anar al fisio. Jo vaig anar al fisio un dia, estava tractant-me l'esquena, tenia un problemeta, i vaig fer MMA, vaig posar un meset i després em vaig anar altra volta al gimnasio. I estant ahir parlant en el fisioterapeuta, li vaig dir, tio, pues, la veritat que m'agradava aquest esport, m'agradava prou. I ell em va dir, pues mira, jo conec un xic que està en Piles, al costat de ta casa, que fa classes de boxeig i no el cobra. I jo, clar, no podia fer classes de boxeig i tal perquè eren molts diners. I em va dir, si vols parlar amb ell, ja veuré què el diu. Vaig quedar un dia, vam anar al bar, resulta que era un home major, que pues tu problema és jo i no ho sabia, a lo millor li dones la mà i no te la veu i està allà un bon rato, però al final pues el dones compte. I
0: li podem posar nom a esta persona?
2: Sí, José. Es diu José. Pues vam començar a Xina, jo un poquet, pues la veritat, vergonyós. Era la primera volta que pues vaig parlar amb una persona que no coneixia de res. Jo dic, buah, a veure què em trobo ahí. Vaig anar a sa casa, em va baixar al garatge i en el garatge n'hi havia 3, 4, 5 saquets i un ring de boxeig, així en terra. I ahí pues, vas començar tot, vas començar el club i van començar pues, els primers competidors.
0: I a dia d'avui, d'això quants anys fa?
1: Pues 6 o 7 anys, fàcil. Ara no.

0: persones com Ismael.
1: Ismael ja és de les instal·lacions més grans.
2: Ell no ha conegut.
0: La vieja escuela.
2: Sí, la vieja escuela. De Rocky.
1: Tant és veterans.
3: Sí, exacte.
1: I com heu passat de totes aquestes històries a organitzar el que esteu organitzant per a este dissabte?
0: Pues tot va sorgir perquè jo estava fent pràctiques en el gimnàs de Miramar, l'Equistrem Fitness, i tot va sorgir perquè estava un dia en el xiringuito de mon pare i mon pare va dir, no estaria guai que fer una vela amb piles. I jo, clar, em vaig quedar així i dic...
3: Ja veus.
0: Pues al principi va un poquet impossible, perquè és un lío, eh? O sea, trobar speaker, a veure qui el deixa al ring, trobar puesto i que el donen permisos pa fer-ho ahí en ese puesto. Caires, si tens que muntar algun xiringuito per les begudes... És una locura, jo ho veia un món. Però clar, passaven els dies, tal, mon pare i el meu entrenador van començar a muntar-ho tot, van parlar en Barrull, que és un xic que es diu Juan Barrull, és un xiquet d'un gimnasio en Alcoi, i clar, van començar a muntar-ho tal, no sé què, i un dia em diu mon pare, bueno, el 18 de juliol teniu vela amb piles. I jo, què dius? I em diu, sí, ja està, competiu tots ahí, i la veritat que pels novatos que s'estrenen en piles, on viuen ells, o propet, és una locura, perquè nosaltres hem competit molt lluny de casa i potser sols han pogut vindre pues, els nostres pares, els nostres germans i algun amic que altre.
1: Què diu la vostra família quan vos veu competir?
0: Pues...
1: Vos rigueu.
3: Jo crec que n'hi ha opinions contradictòries. En el meu cas tinc sort, la veritat, de que a casa les tres persones que n'hi ha, mon pare, mamà i la meva germana, m'apoyen tots tres i estan en mi, al meu costat, sempre que poden i en totes les vedades. I pues, m'apoyen, inclús emocionen per veure'm boxejar. Però també va n'hi haure una època que va costar.
1: Que quina edat tens, Ismael?
3: Jo tinc de 9 anys.
1: És que de 9 anys. I en quina època costava?
3: Als 17.
1: Quan
3: vaig començar... costava, sobretot a ma mare. A ma mare, pobra, que està en casa, escoltant-me segurament, pues patia prou, no volia vindre a veure'm, li costava. Venia mig obligada per la meva germana i mon pare. Però una vegada jo crec que s'acostumen o aprenen a disfrutar-ho, la veritat, perquè també saben que treballem molt allí, en el gimnàs, i pues això... moltes famílies segurament al principi dels xavals que debuten este fin de setmana pues, sí. Ho passarà un poc mal perquè és una incertidumbre, la incertesa posa nervis, la incertesa pues, dona un poc de por, però una vegada veien els seus fills, filles, nebodes o netes o nets, veuran que tot el treball que n'hi ha darrere pues, dona seus frutos, per així a dir-ho, i pues, que no tenen que tindre ninguna preocupació, però sempre n'hi ha aquests nervis i aquesta por.
1: I després pregunta, és un mite o una veritat que acabeu amb el cos
0: buf,
1: un poquet dolorit?
0: No, això es depèn de... perquè també n'hi ha tipus d'esparring, entrenant, pot ser fort, pot ser fluixet... De normal, si vas en un amic, a lo millor després el motivo un poquet i sí que pego prou fort. Però això de que acabes magullat, que vols morir-te, això a lo millor després d'un combat, de veritat, sense casco ni guants tan grans, sí que és veritat que acabes en el nas un poquet fer pols, te'n vas a la dutxa, el fiques d'aigua geladeta i dius, buf, això és la glòria. Però sí, acabes un poquet magullat, però després d'un combat, després d'un entrenament de boxeig, cansat, però no que el fa mal tot.
1: No, i el que dieu, a banda, també vos proporciona aquesta part de relaxar-se, no? Sí, com acabeu? Sí. Relaxats? No,
0: relaxats.
1: Feliços, en el mundo de Yupi.
0: Sí, no, en
2: el molt pis. Bo, molt bo també, o sea, està estudiat que per a l'estrès és boníssim. Sí. Per la gent que tinga estrès en el treball o en la feina on siga, vamos, jo els recomano que s'apunten a boxeo.
0: I damunt que n'hi ha bon ambient, n'hi ha ambient familiar, o sea, al fill al cap, és el que en dia el meu entrenador José. Tu quan estàs patint el mateix que està patint el del teu costat, quan ell plora, tu entens per què plora. Quan ell riu, tu entens per què riu. Entonces també és com una família. Jo a vegades el busco com a uns germans. Perquè fora de l'esport i tot això, són persones que m'apoyen, que volen que jo creixca. I és molt bo saber que quan tu tens algun mal dia o algo, sempre pots comptar en ells per alçar-te un poquet els ànims.
3: Exacte, diuen que el boxeig és un esport solitari, però per a mi és l'esport que més familiaritat n'hi ha i que més llaços familiars que no son de sang, pues

0: crees amb altres persones, ja que tu entres a una sala on el primer dia, la primera setmana, tots són desconeguts i al cap d'un temps o d'uns mesos, a part de sentir-te realitzat en tu mateixa, t'emportes les millors amistats, inclús de germanor, que en altres esports no havia vist ni havia tingut jo mai.
1: Crec que hem desmitificat aquest esport, també. Dani, Ismael, Josep, moltíssimes gràcies per vindre avui ací. I dissabte, no? Ens veiem al camp de futbol de Piles. A quina hora?
2: A les 8 es començarà la vela.
1: A les 8 comença tot i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.